sus que espas is acabat Alo su mai de milia irat Tu l'anjo llum artificial Fariou menjar, fariou menjar